Estàvem l'altre dia assajant, ara fa uns quants dies, i hòstia, em va venir al cap una cosa que de cop em va com derrumbar moltíssim. I és que mai ens havíem trobat en aquesta situació. S'acaba una etapa, en vindran de noves, o sigui, ja us ho dic, vindran coses increïbles, però ens vam trobar a la tessitura de que hi ha cançons que fins ara hem tocat i que d'aquí un temps, d'aquí no gaire temps, en els pròxims concerts, doncs segurament ja no sonaran. I hòstia, va ser bastant fort. O sigui, al llarg d'aquests dos anys, Perifèria ha crescut un muntó, nosaltres hem crescut al costat de Perifèria. Tenim gent increïble, o sigui, Equipito Perifèria, l'Elias, el Guille, companyia. És tremendo. Kamikazes, que els sentim com els nostres germans grans, això que és la música. La Vero, el Marzal, que ens acompanyen a cada raconet on anem a tocar, que som els millors. I avui estem aquí, amics, família i companyia, de veritat, és un orgull. I volem tocar una cançó molt important per nosaltres que vam composar fa un temps per immortalitzar tot això que estem vivint, sobretot ara que tanquem aquesta etapa, doncs, bueno, ens reconforta poder-la tocar, poder-la cantar amb vosaltres. Això és Perifèria. Espero que us agradi moltíssim, que la canteu amb nosaltres, que ressoni un cop més avui aquí a la nau, per si tarda molt més a sonar aquí a Barcelona. Vale? Moltíssimes gràcies. Això és Perifèria!